0: por hoy.
1: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
2: El 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil Calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem! Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
3: Un rayo de luz que entró por mi ventana.
2: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más.

0: Hoy por hoy. Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Pensat el 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil Calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost.

0: Bordeos Chill, en el Jardín de Bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol, de 18 a 21 horas. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80 o en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Y también música en vivo con DJ.
2: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
3: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 14 d'agost del 2026, benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui de Ser Maestrat. Avui contem en l'alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besalduc, que ens conte com seran les festes d'enguany al municipi. I també tenim a la regidora de festes de Benicarló, Maite Pellicer, que també ens conta pues una mica de la programació de lo que seran estos més de 200 actes que tindrà enguany el poble. I vos diso ara en la entrevista en Anna Besalduc, alcaldessa de Sant Mateu.
1: Hotel y Spa, Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el Castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa. Y el ático perfecto para el tardeo. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 964-480914. Es tu momento. Regálatelo. Avenida Papaluna 4, Peñíscola.
2: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
3: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més del nostre Hoy por Hoy del dia d'avui. Conto en la presència d'Anna Besalduc, alcaldessa de Sant Mateu. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Gràcies a vosaltres i bon dia als oients de la SER.
0: I bueno, queda també res perquè es comencen les festes a Sant Mateu. En quin moment es viu allà al poble?
4: Bueno, pues estem a punt d'encetar la presentació de les nostres reines i cors d'honor a Sant Mateu, com algun poble de la nostra comarca ho fem la setmana d'abans, perquè durant esta última setmana, una vegada feta la proclamació de les reines, pues ja hi ha moltes activitats, no?, culturals, ludicoculturals, que algunes associacions aprofiten per a fer abans de festes, com per exemple el concert de la banda de música. I alguna coseta més, i bueno, pues ja fem el dia 14 la presentació, la proclamació de les reines de Sant Mateu i les seues corts, i a partir d'ahí, pues hasta el dia 30 d'agost, pues és un no parar.
0: Com ho has dit, les festes terminen el 30, es comencen el 21, que representa, bueno, teniu 10 dies de festes, d'una programació extensa, que representen les festes per a Sant Mateu.
4: Bueno, les festes sempre són moments on pues mos retrobem en la família que no viu a Sant Mateu i que aprofiten, no, les vacances per a vindre a passar a passar les festes, que sempre, encara que no visquen a Sant Mateu, sempre els estiré sí. el poble i la família, i pues, podem gaudir estos dies d'estar tots junts, d'amics i amigues que també estan fora i que venen a passar les festes, i de moltíssima gent pues, que per les circumstàncies de la vida pues no podem viure al nostre poble, però sempre el porten al cor, i la veritat és que és un plaer. La població de Sant Mateu se multiplica, no? Per dos, quasi, i si ahir li afegisses que durant el mes d'agost les nostres cases rurals i els nostres hotels pues, tenen algunes ocupació 100% i altres pues, rosant el 100%, pues Sant Mateu està un poc en este moment desbordat de visitants.
0: Ja, i bueno, parlant de la programació, com s'ha organitzat aquesta programació d'enguany?
4: Bueno, a Sant Mateu hi ha actes de les festes que s'han de fer sí o sí, no? Entonces un poc te marquen el calendari festiu. La primera part és el calendari més de, com si diríem, de tradició i festes més de guardar, pues les misses, los baiplats, no? I tots aquests actes més tradicionals, i ja a partir del 24 i 25, el 25 se fa la monta de Carafals, i ahí ja comença pues los bous i l'associació de i la Unió de Jovens que organitza les orquestes, i la penya taurina que s'encarrega dels bous, la banda de música, que els actes pues, si no estaria la banda, la veritat és que si no seria per la col·laboració de tots seria molt complicat, no? Hi ha un grup de gent que està a la comissió de festes i que un poc organitza, i això ja comencem. La primera reunió de coordinació conjunta ja la fem en les vacances de Nadal, no? Que és on estem tot el món a Sant Mateu, i aprofitem sobretot en la penya taurina i en la Unió de Jovens, la Comissió de Festes i l'Ajuntament, per a poder distribuir el calendari per saber cada un, no? Quins dies vol organitzar les seues coses. I la veritat és que quan s'acaben unes festes descanses un mes i ja tens que emprendre l'organització de les següents.
0: Abans has comentat l'afluència de gent a Sant Mateu. Quina valoració feu tant per als comerços locals, l'economia de Sant Mateu?
4: Bueno, pues la veritat és que molt positiva, no? Perquè ja no només en el mes d'agost. Sant Mateu fa 14 o 15 anys era un municipi on sí que començava a haver pues, alguna casa rural, hotels i hostals n'han hagut sempre, però era un turisme molt estacionalitzat, en Pasqua, en estiu, i bueno, sempre era un destí que s'omplia a última hora, no? Avui en dia, i des de fa uns anys, pues, jo sempre dic que des de que va arrencar el Sant Mateu medieval, que va ser el gran escaparate per a mostrar la gent en Sant Mateu, pues la veritat és que això ja no és aixina. Està molt desestacionalitzat, hi ha cases rurals que tenen pràcticament ocupat tots els caps de setmana de l'any. És veritat que entre setmana, pues, setmanes completes és més pues, quan hi ha vacances, no? Però nosaltres portem a Sant Mateu un mes de juliol i agost molt important. De fet, si te conté com a anècdota, el dissabte a la nit la delegada del govern que estaven en l'incendi de Tirits i de Catí me van telefonar per a veure si el dissabte podien quedar-se a dormir a Sant Mateu. Vaig telefonar a quasi tots i no van poder ser
0: impossible,
4: quedar
0: ja.
4: Va ser pràcticament impossible, no? Vull dir, això és així en Sant Mateu, i evidentment això té un impacte econòmic molt molt gran, no? Perquè ja no són només les pròpies cases rurals o els propis restaurants, sinó en els supermercats hi ha coles tremendes, en la verduleria, en les botigues habituals. I bueno, la veritat és que estem molt contents. Pensa que el turisme a Sant Mateu representa, segons el nostre pla estratègic de turisme que vam confeccionar ara fa 3 anys, representa un 15-16% de la nostra economia local. Això és molt, molt elevat si tenim en compte que crec que el PIB de la Comunitat Valenciana, el turisme representa un 11 o un 12, ho dirà, sí, estem per damunt, no? Mm. I la veritat és que molt bé, és un poble que està creixent en població. Vam arribar a tocar fondo en 1800 i pico, i ara estem, ja passem dels 2000. Mm-hmm. Segons l'INE, la població oficial són 2030, però jo crec que clar, els datos oficials són de primer d'any, pues en este moment igual som pues, 15 o 20 més en Sant Mateu en el padró. I la veritat és que, bueno, contents, tampoc no volem convertir-nos en una ciutat, eh? Nosaltres volem viure en poble, sí. Però bueno, volem tindre pues, els recursos i els serveis que tenen a les ciutats també. Sí. I bueno, la veritat és que contenta perquè pues, la piràmide poblacional de Sant Mateu, pues, Sant Mateu no està en despoblament, això a vegades me diuen, ai, pues no mos donen el fons de cooperació, pues allí mos donarien 30 o 40 mil euros, bueno, quasi que preferixo no està, això vol dir que Sant Mateu avança, que Sant Mateu creix, que té una situació de serveis, tot és millorable, però la tenim molt, molt, molt ben organitzada, i bueno, com te deia, la piràmide pues és, ja no és invertida, que això és normalment els pobles que estan en despoblament, no? Els més menuts, sí. És que hi ha menys i la població més gran. A Sant Mateu la franja d'edat on hi ha més població és de 45 a 55. Uh-huh. En el pròxim curs escolar a l'escola de Sant Mateu a P3 infantil, sí. Que és quan arranquen en el col·le, entren 25 xiquets de 3 anys.
0: Oh, wow.
4: O sigui, la veritat és que molt bé. I compte que, a més, en l'escoleta infantil municipal pues, tenim de 0 a 3 anys, que és antes de baixar al col·le, pues, devem tindre matriculats pues, uns 30 xiquets. La veritat és que molt bé. Tenim que tindre en compte que hi ha xiquet de 0 a 1, que a millor les famílies han decidit no portar-lo encara, encara que qui ho necessite sí que, sí que té el servei. Però la veritat és que estem... Això és una de les coses que més m'ompli, no? Com a alcaldessa, més que inaugurar una gran obra.
0: I tornant a les festes, entenc que en esta gran afluència, en matèria de seguretat, neteja, mobilitat, serveis públics, com s'està gestionant a Sant Mateu?
4: Bueno, pues la veritat és que, pues imagineu-vos, no? En un poble tan menut, però sí, en la brigada municipal, els aguasils municipals, el personal de la neteja. Intentem, a més, que durant estos dies de festes a Sant Mateu se passe a recollir la basura 6 dies, de 7 dies 6, però ara intentem que se pugui passar a partir de que comencen les festes tots els dies, inclús els dissabtes, perquè hi ha moltíssima afluència de gent. Però bueno, la veritat és que en organització se pot fer tot. Si algo no està com toque, pues bueno, demanem disculpes ja d'antemano, però que si algo se mos ha pogut escapar, pues la gent en tota la tranquil·litat que mos ho traslladen, que en el mínim temps possible pues intentaríem solucionar-lo.
0: Bueno, ho has mencionat abans, però te torno a preguntar quin paper estan tenint la Unió de Joves en la preparació d'aquestes festes.
4: La Unió de Joves té un paper fonamental, no? Fonamental. Perquè té més de 50 anys la Unió de Joves, és una associació que a la Junta de la Unió de Joves només ponyava gent fins a 30 anys, a partir dels 30 no se pot estar, ja se pot formar part de l'associació, jo formo part de l'associació, ma mare i mon pare que tenen, mon pare té 81 anys, ja. Perquè te facis una idea, i també és soci de la Unió de Joves, és una forma de col·laborar, quasi tot el poble som socis, però bueno, ells són els que organitzen la majoria de nits d'orquestra i bueno, pues, alguns dels actes per a la gent jove. Si no seria per la Unió de Joves, bueno, si no existiria l'hauríem d'inventar.
0: Totalment.
4: I la veritat és que tenim una relació molt fluida en la comissió de festes i en l'Ajuntament, perquè clar, intentem sempre pues, facilitar-los la tasca tot lo que podem i tenim, com te dia, una relació super, super estupenda. Hi ha algunes orquestes que sí que les porta l'Ajuntament i la comissió, com el dia de la presentació de les Reines, que aquest dia l'orquestra va a càrrec de l'Ajuntament, però bueno, la unió de joves fonamental. I enguany sí que m'agradaria mencionar que el divendres 28, enguany fa 25 anys que va vindre l'Oreja de Van Gogh a Sant Mateu. Que va ser un aconteciment tremendo. El poble estava ple de gent. Jo recorde perfectament, perquè entonces els meus pares i els meus abuelos tenien un bar a la plaça. I jo recordo aquell dia que des de les 12 del matí fins a l'hora del concert no van poder descansar ningú, perquè era un treball constant i continu de gent que hi havia. Va ser un concert superbonic. Va vindre moltíssima gent de tota la comarca. I bueno, enguany volíem un poc fer, recordar aquell dia, i encara que no ha sigut possible portar a l'Oreja, sí que la Unió de Jovens vam estar parlant en ells i al final pues, van decidir portar al grup l'altra Oreja, que a més els hem vist en directe, sí. I que ho fan fenomenal, que si tanques els ulls te penses que estàs en concert de l'Oreja, i així pues, bueno, podem disfrutar. Hi ha a la venda entrades anticipades i per tant aprofite també per a fer-los un poc de publicitat,
5: sí,
4: per a que la gent les pugui adquirir en temps, perquè perquè no se faiguen llargues coles, perquè a més el preu és un preu molt simbòlic. Crec recordar que són 10 euros pels no socis. I bueno, se poden adquirir de forma anticipada, com te dic. Jo ja les tinc, les meues són de sòcies, són 5 euros, però jo este matí a primera hora ja les he adquirit per a tota la família, per a que no mos toco fer cola aquella nit, i esperem disfrutar i rememorar, no?, aquell any, aquell concert de fa 25 anys de l'Oreja de Van Gogh.
5: Pues jo, per la meva part, no sé si vols comentar alguna coseta més de les festes, o convidar a tota la gent de la comarca i de la no comarca que vaiga a les festes.
4: Sí, jo sí que voldria dir, antes d'acabar d'invitar la gent a que vinga, dir que encara que estem ja pràcticament en festes durant el mes d'agost, que l'activitat de l'Ajuntament i del personal que no pare, no? I esta setmana passada pues l'Ajuntament va adjudicar ja a l'última fase de les obres de l'Escola de Música. Això vol dir que en esta última fase estarà ja perfectament disponible per a l'assaig de la banda de música i també per a l'Escola de Música i per a més associacions musicals que hi ha a Sant Mateu, que estem esta setmana mateix anem a adjudicar una fase de les obres a la taula. Anem a fer la nova de la taula de l'edifici de la biblioteca i tota una paret lateral que són les muralles de Sant Mateu, i les anem a ficar en valor. Esta setmana hem definit també fer les dues o tres fases en les que mos faltaven per acabar de completar els vestuaris del camp de futbol i els vestuaris de la piscina, uns vàters nous i tota la part del bar del futbol, que són més de 300.000 euros, però hem pogut fer una reestructuració del pressupost. I hem pogut definir ja al detall esta última fase. Ja t'he dit que eren dos o tres, però que les farem totes juntes per avançar en la gent de la directiva de la Unió Esportiva Sant Mateu, i per tant este mes d'agost estarem en festes, però com podeu veure a l'Ajuntament no se pare la maquinària de cap manera. I continuarem treballant per a millorar sempre la vida dels ciutadans i de les ciutadanes de Sant Mateu. I bueno, pues invitar a tota la gent a que vinga a gaudir de les nostres festes, sobretot pues, d'aixes tradicions tan boniques que tenim, pues, els nostres baiplars, que ne fem tres. El nostre dia de les carrosses, que és el divendres 21, comencem en el prego de les carrosses, que bueno, la veritat és que les colles de Sant Mateu tenen un enginy especial, no? I se curren moltíssim les seues carrosses i les seues disfresses. Que vivim les festes lo millor que puguem, que mos oblidem dels problemes. Són dies per a retrobar-nos en la gent. Sé que tots els pobles de la nostra comarca estan quasi tots en festes. Desitjar-los a tots els que estiguen en festes també, que ho passen molt bé, a veure si tenim algun ratet per a poder fer alguna visita d'un poble a l'altre, però que disfruten, i si en algo no estem acertats, pues que mos sàpiguen disculpar.
5: Moltíssimes gràcies per vindre, bueno, per contar-nos lo que seran les festes de Sant Mateu i una mica de l'actualitat de Sant Mateu. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
2: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
6: Som la Coca-Cola i els mentos.
2: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
6: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
2: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
7: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
0: Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic amb Maite Pellicer, regidora de festes a Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
8: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I bueno, parlem perquè queda poquet perquè es comencen les festes patronals de Benicarló. Com està vivint el poble estos dies abans de les festes?
8: Sí, la veritat és que este any les festes cauen molt tard, cauen al final de l'agost i bueno, ja queda res, estem amb moltes ganes de començar, aunque és un treball de moltíssim temps, però bueno, ara ja és la recta final i el poble, pues, jo crec que en moltes ganes, no? Al final és com el tancament de l'estiu i jo crec que en tots aquests avanços que hem anat fent, ahir vam presentar el programa, el divendres tenim el repartiment del programa en la Reina i l'acord d'honor i jo veig que la gent té ganes de festa, té ganes de tornar a sortir al carrer i de disfrutar, no? Que al final és de lo que se trata.
0: Totalment, sí. I bueno, parlem de més de 200 actes entre el 22 i el 30 d'agost. Com s'ha gestionat aquestes activitats?
8: Sí, jo ahir ho vaig comentar com una cosa anecdòtica, no? I és lo que el titular que s'ha agafat de les festes d'este any. Sí, n'hi ha moltíssims actes perquè també n'hi ha molts escenaris per a fer-los. És lo que han prioritzat este any, com que dividir en molts escenaris i que hi hagi molta programació, pues és una tarea molt complicada coordinar. A més, no oblidem que qui coordina sobretot són voluntaris. Està clar que hi ha personal de l'Ajuntament, però el grueso de la coordinació se l'emporten els voluntaris de la comissió de festes. Entonces, no és una tarea de que se coordine en un mes, és algo que portem pues des de que s'acaba el Nadal fins ara treballant en això i bueno, és el que dic, per a que surti la tota soñen moltes hores, moltes cridades, molts de whatsapps en les entitats, en empreses i en totes les persones implicades, no? Perquè al final estem parlant d'una ciutat de 30.000 habitants que costa molt, que tens que fer programació per a moltíssima gent i per a tot tipus de gent. Entonces, pues, bueno, sí, és complicat, però en el treball de tots ells al final s'aconseguís.
0: Parlant justament d'això, de que hi ha que fer, pues, activitats per a
5: tota la gent, definiu les festes com diverses, obertes, pensades per a que cadascú trobi el seu espai. Què vol dir això exactament?
8: Sí, bé, bueno, este any són més obertes que mai perquè fem tots els actes gratuïts, tot el tema de concerts, exceptuant, com no, el ball de gala del certamen i entitats. I bueno, són per a tots perquè tenim concerts de petit format, per exemple, més acústics, més íntims. Després també este any la regidoria de joventut ha fet un parc juvenil, ha ofertat aquesta possibilitat, han portat la Holly Colors, que també és un reclam que tenia la gent d'aquesta edat, que se queda sense poder anar a les penyes, no? I volen algo per a ells, aunque bueno, també està el Cachuy, que jo sempre ho dic, és algo obert a tot el món, que fa, bueno, són dos penyes que se van unir, van fer esta associació, la penya L'Arjub i la penya L'Embolic, i allí també pot anar la gent, sí, la gent jove. Després tenim també orquestes en un gran format, com és la Misión, que la portem també este any, que és una de les orquestes més grans d'Espanya, i bueno, tenim ball flamenc, tenim teatre, al final hi ha moltíssimes activitats per a grans i menús, tenim els itinerants infantils, no sé, és que jo crec que tot el món pot trobar algo, sí, que li agrade. També estan els bous, no ens podem oblidar dels bous, que jo crec que és un dels actes que més gent té de les festes. Si ens fiquem a dir quin acte és el que més gent té, jo crec que és eixe.
5: Sí, totalment. De fet,
8: perquè tu vagis a la plaça qualsevol dia i allò, no sé les persones que hi ha, perquè no hi ha un aforament com a tal, però és impressionant. Entonces, bueno, és el que dic, que hi ha actes per a tots els tipus i tots els dies. També tenim la revista, que està pensada més per a la gent major. És algo que portem, que ja portem anys pues, apostant per això, perquè se plene també, i jo crec que també la gent major té dret a disfrutar les festes i necessiten també pues, algo per a ells. I és una de les coses que agrada molt.
5: I bueno, una de les novetats també és el nou escenari al Convent de les Concepcionistes Franciscanes. Com va sortir aquesta idea?
8: Sí, bé, pues l'Ajuntament va comprar el Convent de les Concepcionistes Franciscanes, o conegut per tots com el Convent de les Monges Tancades, i hem estat fent des de l'àrea de cultura visites bueno, sí, dinamitzades, anem a dir-lo aixina, i bueno, és algo que la gent pues, tenia molta curiositat d'entrar perquè, pues, sí, està en les Monges Tancades, òbviament no podia accedir ningú. Entonces, és un convent que és molt bonic per dins, és molt gran, té bastants espais, entre ells té dos jardins, i en un dels jardins, que és el diguéssim més ornamental, que té una fonteta i això, allí se'ns va ocorrir la idea de fer pues, concerts en petit format, i li hem anomenat Sota la llum de les espelmes, perquè, bueno, tampoc vull desvelar-lo perquè la gent vagi a veure-ho, no? Però estarà tot fosc, en veletes, i serà un ambient molt romàntic, i jo crec que val la pena perquè la gent que no coneix l'espai puga veure'l. Bueno, en este cas no se farà una visita per tot, però bueno, aquest espai com a tal és molt bonic i jo crec que serà algo que agradarà molt a la gent, i també al final és obrir el patrimoni cultural de Benicarló pues, a les festes i a la resta de la gent que puguen conèixer lo que tenim. Igual que portem molts anys en els Jardins del Mugbe, que és algo que funcionava molt bé, bueno, funciona de fet, l'any passat, si no recordo mal, van fer dos concertets, este any ho han ampliat, entonces tindrem aquests dos espais que pràcticament tots els dies tindran programació per a que la gent puga anar i després de sopar o antes. Crec que Jardins del Mugbe és antes i el de les Monges és després, per a que puguen decidir què volen fer.
5: Sí. Bueno, ho has mencionat abans, però quin paper tenen les comissions de festes, la coordinadora de festes, les penyes en tota aquesta programació de festiva?
8: Sí, ahir ho vaig dir a la presentació, que és molt important totes aquestes entitats, tant la coordinadora de penyes, el Cachuy, que són com les que més organitzen, però bueno, cada penya, cada entitat esportiva, que no ens oblidem que les entitats esportives també organitzen molts actes, i actes que són tradicionals, la banda de música, per exemple, també l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, que és qui porta a terme la serenata, la coral polifònica, bueno, és que hi ha moltíssimes, el grup de danses La Sota, claro, un no fa 200 actes l'Ajuntament l'Ajuntament fa 200 actes en tota la quantitat d'associacions i el teixit associatiu que hi ha a Benicarló. Entonces el paper d'ells és fonamental, perquè al final sense ells tampoc podríem tindre unes festes com les que coneixem, perquè són unes implicades, bueno, són al final les majors implicades en les festes, i la veritat és que jo estic molt contenta perquè també elles proposen coses noves cada any, hem anat canviant alguna coseta, per exemple la ballada popular de la Sota ha canviat moltíssim el que era fa uns anys, ara que està obert, diguéssim, a tot el món, se fan assajos durant els mesos d'estiu, i al final pues, sense elles no tindríem unes festes de Benicarló com les coneixem. A lo millor sí, portaríem concerts, però no aquesta quantitat d'actes per a tot tipus de públic.
5: I justament parlant d'això, és difícil aconseguir que les festes, unes mateixes festes, no, al final, siguin atractives tant com a la gent gran, a la gent que ve de fora, per als més menuts. És difícil aconseguir això?
8: Sí que és difícil, perquè, claro, tu te planteges, això ja ho han fet. Això, claro, sempre estan aquestes dudes, no, de agradarà, no agradarà, vindrà gent... Claro, jo és el que dic, a tots no se pot contentar moltes vegades, perquè, per exemple, este any que venen los rebeldes i Ducandú, sí, hi ha moltíssima gent que està superemociona en Ducandú, pues a lo millor la gent d'una certa edat, però la gent jove igual no els coneixen, segur que alguna cançó coneixen, però, claro, és molt difícil. Igual, este any també hem apostat per una nit d'humor, en Santi Rodríguez, Xavi, bueno, en varios, en tres humoristes bastant reconeguts, i claro, dius, agradarà, no agradarà, pues bueno, és que tens que anar provant també, perquè claro que és complicat, i dius, i ara este any què fem de nou, no? O l'any passat vam portar un hinchable gegant, este any hem repetit perquè hem vist que agrada molt als xiquets, però sí, tens que apostar, i moltes vegades t'entren les dudes, no? Però per això el bo és que som un grup de gent, que no és que ho decidís una persona sola, sinó que és un grup de gent que representa al final un poc a la societat també, perquè hi ha en este grup de gent, a la Comissió de Festes i a les altres entitats, està una representació de la societat, gent més gran, gent més jove. Entonces, pues bueno, jo crec que això és la base positiva que tenim, no?, per a poder al final fer unes festes plurals, el que escoltem a tots i pensem el que pot agradar a la majoria. Després, bueno, també no se m'ha oblidat, però tinc ahí tantes coses. Tenim també a Pepet i Marieta, que fan la seva gira de despedida. Entonces, este grup ha estat molt vinculat a Benicarló, ha vingut moltes vegades a falles, a festes, i jo crec que tenien que estar. Són concerts en valencià, també aquest dia han fet com un poquet un festival en valencià. Tenim a Pepet i Marieta, a Michel Senar, que és un DJ local, a Aigua Xirla i Fulles Seques. Entonces farem com també una nit de divendres més en valencià, que també està molt bé i agrada molt.
5: Totalment. I bueno, una cosa que bueno, m'han traslladat molts de joves ha sigut la sorpresa, per dir-ho d'alguna manera, de que les penyes tanquen més tard enguany que altres anys. Quina ha sigut la decisió de...
8: Sí, bueno, és algo que ells venen reclamant, no? Perquè al final tots volen més temps de festa. A mi me pareix genial, perquè jo també sóc jove, aunque a vegades pareix que no, però sí, a mi me pareix estupendo, la veritat, que se'ls haiga deixat fer aquesta hora més. Ha vingut per part d'alcaldia la decisió, que al final pues, és qui té que prendre aquestes decisions, i bueno, jo encantat, estupendo, espero que aquesta mitja horeta pues, també ens doni... que tenen, i me pareix genial. Si al final tot el que siga anar cap a una mateixa direcció i fer festa i fer que la gent se ho passi bé, a mi me pareix estupendo. És veritat que Benicarló té eixa, bueno, sí, anem a dir que estan els bous també, entonces la policia pues, té que retirar els cotxes per a l'encierro i tot, i se complica un poquet, però al final se farà tot, i la veritat és que estan ells contents i nosaltres també.
5: Parlant justament ara de la policia, bueno, arriben molts de visitants a Benicarló durant les festes. Com es coordina la regidoria, la policia, la neteja, la seguretat dels benicarlandos?
8: Sí, pues bueno, això també és una faena que no se veu moltes vegades, però està ahí, és molt important, perquè al final, si no hi ha neteja, no hi ha seguretat, no podem tindre unes festes tranquil·les, segures i límpies, no? Perquè també pues, genera molta quantitat de residus. Pues ahí també tenen un paper molt molt gran els voluntaris que una vegada tenim el programa com a tal, agafem acte per acte i tenim que dir el que necessitem de policia, de medi ambient, en este cas per a la limpieza. Entonces tot això se prepara un document, s'envia a les àrees, a la policia i a medi ambient en este cas, i entonces allí pues se va puntejant tot el que se necessite per a cada acte.
5: Sí.
8: Y pues tienes que llevar estos coches, necesitem tants contenedors, necesito que me lleves estos contenedors, no sé, tot això se gestiona d'aquesta manera. Òbviament està supervisat per personal de l'Ajuntament, perquè al final pues, bueno, són coses molt rellevants que tenen que tindre un criteri objectiu i que està totalment revisat.
5: I jo, bueno, com a última coseta, si vols convidar a la gent de fora a que vinga a les festes patronals de Benicarló 2026.
8: Claro que sí, pues, com no, jo convido a tots i a totes a que vingueu a Benicarló, vingueu a disfrutar de les festes. Tenim moltíssima oferta, tenim molts escenaris per a que poguésseu compartir en la família, en els amics, en qui vosaltres vulgueu. Jo crec que no trobareu un moment en el que no hi hagi res, no vos avorrireu en cap moment. A més, la gent de Benicarló és molt amable, és molt simpàtica, us acolliran en els braços oberts i no res, també tenim pàrquings habilitats, sí, per a que poguésseu aparcar, tenim la playa que és preciosa i no res, jo vos convido a que vinguésseu, a que disfrutésseu en tots nosaltres, que segur que no vos arrepentireu i que vos ho passareu genial.
5: Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu.
1: El 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb rebetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem! Lounge Bar Palco del Castillo, ubicado en la terraza del Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. Avenida Papaluna 4, en la quinta planta. Disfruta del tardeo y el anochecer con

Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular...

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.
1: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera

0: que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Aquest estiu fes parada a les cases d'Alcanà. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanà. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanà.
1: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: El 7 al 16 d'agost, Càlitz està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitzó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlitz i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlitz, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
4: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular...
6: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 14 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio, comencem en l'accident que va nyaure ahir a Sant Rafael del Riu, un accident de tràfic en la CV11 en el que hi havien implicats un camió, un turisme en dos persones atrapades en el seu interior. Es van mobilitzar dos dotacions, una unitat de mando i una unitat de jefatura del consistori de bombers, i es va sol·licitar l'apoyo d'una dotació de bombers de la Generalitat de Catalunya per la proximitat d'uns dels seus parcs al lloc de l'incident. A l'arribada es va confirmar que hi havia dues persones en l'interior del vehicle accidentat, un home i una dona, i els mitjans sanitaris van confirmar que s'encontraven en estat de defunció. D'altra banda, a les 4:30 de la vesprada es va rebre el segon avís d'un accident a l'AP7 en Oropesa, sentit Vinaròs, en un vehicle sortit de la mitjana. Es van mobilitzar dues dotacions del parc de la Plana Alta i una dotació de bombers de l'Ajuntament de Castelló, que es va atendre juntament amb els medis sanitaris a un home. I passem a Vinaròs. I és que l'alcaldessa ens comenta com està anant el projecte del Teatre Auditori. Ens avisa que les ofertes per a les empreses ja estan obertes, es tancaran el 4 de setembre, i sinó que tota empresa que vulgui participar o que vulgui fer aquest nou Teatre Auditori de Vinaròs ja sap el que ha de fer. Així que vos dicen en les paraules de l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
1: I les ofertes de les empreses, que esperem que hi haguem diverses empreses, bastantes empreses interessades, tenen per finalitzar, per entregar, per presentar-se el dia 4 de setembre. I entonces recordar que este Teatre Auditori Municipal, l'execució, la nostra intenció és que se licita l'obra ara, intentant a mesura de lo possible pues, que esta obra comence pues, abans de que s'acabi l'any 2026. Recordar que té una execució de 18 mesos i mig i